0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. La Policia Nacional ha detingut a Gandia un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella sense el seu consentiment. Més dels successos, la

0: fiscalia demana 9 anys de presó per a un home acusat d'intent d'assassinat a un desconegut amb qui s'havia creuat fortuitament en un carrer d'Almoradí. Els fets van ocórrer el 13 de novembre de 2024. Més coses, la Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar prop de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. I cap a les 2 de la vesprada a Alacant, el ministre d'Hisenda valencià Arcadi Espanya assisteix a un dinar de treball amb l'Associació Valenciana d'Empresaris. A Bella Castelló, la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat, està visitant les obres del nou Centre de Rehabilitació, Autonomia Personal i Participació Social i el Centre de Dia d'Ateneu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: las inmejorables condiciones. En la calle Joanot Martorey, Motor Pacífico, concesionario Volkswagen en Alcira.
1: Si t'agrada el jazz, especialment les Big Band, viu la música un any més al Festival Femo Jazz. Del 4 al 27 de setembre a Bèlgida, Ador, Museros i Carcaixent. Més informació a Dival.es, Diputació de València.

0: Digo, tres niñas es el día que parir en ese pabellón.
1: Qué barbaridad.
0: Es el día, es el día que el Fernando Palau ya en goteres. Quan jugava la vida de balonmano a la divisió nord, ja n'hi havia goteres. Ja se tenien que parar partits. Bueno, en definitiva, és això? Tens algun apunt més?
1: Nada más, nada más.
0: No pots dir tampoc que México se encarrega de guanyar la paella sueca.
1: Sí, lo he dicho antes. Ya lo he contado antes, que para comer buena paella hay que ir a México.
0: El any pas d'Equador i en guany México.
1: Ya me contarás.
0: Pues vale.
2: El dia que en fem un estrés i encara acabats en México.
1: Se lo van a tener que hacer mirar, los cocineros de nuestro país, porque vamos.
0: Tant de gira ahí en Google y el Facebook, la mejor paella valenciana, ves a l'Horta, ves así, ves allá. A México.
1: A México.
2: A México. Ara que ja ho tenim clar.
0: Bueno, anem a entrar en matèria. N'hi ha que començar dient que la notícia que tots esperaven ja dies, el València ha destituït al Ron Gurley i a Corberán i a tot l'equip que duix enrere, total, 8 o 10 homes se n'han anat al carrer, ha entrat ara...
2: Òscar.
0: No, Òscar dirigirà el partit, però de secretari tècnic ja han fitxat el de l'Osasuna, Braulio, que va estar... I ha pagat 200.000 i pico d'euros per la baixa de Braulio de l'Osasuna. Ha de veure quin entrenador diuen. Apunten que si Valverde pot ser el primer. Jo no crec que sigui Valverde el que vulgui vindre.
2: Jo tampoc.
0: No crec que sigui Valverde el que vulgui vindre. Perquè no agarrarien a Paco López, el de Silla. I s'ha acabat.
2: Sí, però almenys
0: que sap de futbol.
2: I que coneix la casa també.
0: Bueno, ja parlarem d'això. El València fora. El Llevant va perdre 2-4. Vaig un repàs i després desgranem, Pasqual. El Llevant va perdre 2-4 contra el Barça en un bon partit del Llevant. N'hi ha que dir que perdre, n'hi ha de dues maneres perdre, Lluís. O perdre fent el tonto.
1: O pierdes com el València o pierdes com el Levante.
0: O perds peleant i demostrant que eres un equipo. El Llevant va perdre demostrant que és un equipo, que juga a futbol i que pelea contra qui siga. Al final, està clar que el quasi segur era que anava a guanyar el Barça, no?, en este partit, perquè ahí està la diferència de pressupost i de jugadors, però que el Llevant dona la cara tot el partit. I van estar a punt de buscar l'empat, en el 3-3. A De Gemi fica el 4-2 i s'ha acabat. El Villarreal i el Betis juguen esta nit. Anem a veure. El Villarreal, si perguera avui, jo crec que entrava en crisi,
1: Sí.
0: Entrava en crisi, per avui. I el Castelló guanyà en segona divisió. Está Hidalgo, líder.
1: Está imparable.
2: Sí, líder en solitario.
0: Está líder Hidalgo, el Castelló. El Villarreal de Albelda també guanyà, fora casa, també va líder ahí en el seu grup. I més per acabar ja en categories més baixetes, pues n'hi ha que dir que l'Alcira guanyà 1-2 en Tavernes, en un encontre que la primera part, per a mi, heu bordat l'au del Cira, s'acabà 0-2, va tindre dos palos que haurem pogut ser dos gols més, i una segon part que va desaparèixer per complet l'au del Cira al terreny. Ja. Va desaparèixer per complet. El Tavernes va aixir un poquet llançat, acorralar a la Uda, que no va saber respondre, ni reposar-se a la garra del Tavernes, te marca el Tavernes el 2-1, i ja demanen la ratoix perquè l'empat va vindre en qualsevol moment i menys mal que Xumi, el porter de la UD, pues va fer una bona parada que quasi va salvar l'empat. En definitiva, una primera part molt bona i una segona part molt ruïn, pràcticament igual que el dia Redovan. Primera part bona, segona part no s'enteren. Això n'hi ha que millorar-ho. Carcaixent guanyà en casa 2-0. L'Alcúdia també guanyà, està Hidalgo també. I en definitiva, primera i segon i tercer regional no has començat, i tot això ho desgranarem ara en Pasqual. Ale, Pasqual.
2: Bueno, però que estem parlant de la Xira, a mi quan es va començar el partit, quan van començar a jugar, pues era un partit que havien pensat que era perfecte la primera part.
0: Sí,
2: jugant
0: sí.
2: Al futbol...
0: I la gent de Verdes ho sabia, que la Xira era molt superior, ho tinc allí a la grada.
2: I jo en tenia dos allí davant de mi, i em diu, esto me'n fa avui 4 o 5.
0: Sí.
2: I el comença a jugant per les bandes, jugant per dins, molt bé, molt jugat, i arribant, acaba el que agarrava la pilota al Gira, arribava en perill a la porteria, a la porteria que definia Arnau.
0: Dos postes i un paio de melesta allà davant del porter de Tavernes, que no entraren perquè no entraren.
2: De casualitat.
0: Sí.
2: I completa una segona part, que aquest equip està demostrant que és un candidat a l'ascens, no?
0: Sí.
2: però la segona part no sé què degué passar allí, què degué veure en el descans.
0: Desaparegueren.
2: Que va ser totalment un equip diferent.
0: Sí, senyor.
2: I acabant demanant l'hora.
0: Sí.
2: Escolta, a veure, és molt vaporar.

0: René.
1: Hey.
0: El Alcina va pegar dos passos arrere i el Tavers va pegar dos passos avant.
1: T'ha arrinconat per complet. Jo la primera part li comentava a Pasqual Descanso, bueno, estem 2-0, dos palos, a ocasions de gol, i això que estan jugant en tercera, perquè si fiquen la quarta marxa podrien...
0: Sí.
1: Però res, la segona part és que ficaran la primera i pa carrere, la marxa atrás.
0: O el punt mort, pues ara. Perquè llavors no és un canvi, el dia del Redovan hi va haver canvi entre la primera i la segona part, però canvi d'ahir, jo no sé a què venia, hasta l'entrenador que estava allà davant.
1: Chillava.
0: Encara està sancionat, no sabem.
1: Sí, també va estar en la grada, hi ha els dos partits que ha disputat la UDE, però els dos partits que l'entrenador de l'Alcira està en la grada perquè està sancionat. No sé quina sanció arrastrarà de la temporada passada.
0: Jo no he tingut temps en preguntar-la. Saludat, a parlar, però no he tingut temps encara ni preguntar-li. Ja, Javi, què ha passat així?
1: En definitiva, bueno, 6 puntets. A última hora ja diuen que juga molt però guanya, és el que m'importa. Doncs pues no està clar això. La gent vol veure un poc de futbol, Pasqual, vol veure...
0: Sí, jo...
1: i no estar allà patint. Vaig... Però és que... 45 minuts allà patint de a veure què m'ho passa.
0: A mi em va passar la primera... part volante, i sí. Em va agradar i m'ho vas passar bé, però és que la segona part no fes tres passes seguits no fes.
1: Bueno, el proper diumenge visita el Sunyer Picó el Xàbia. Un equip que dels dos partits n'ha guanyat un, perdut l'altre. Este partit passa a guanyar per golejar 6-1 i anem a veure este Eudalsira si és capaç d'aguantar 90 minuts en un ritme bo.
0: El Xavi que va guanyar un partit, però un partit ben guanyat.
1: Vaja.
0: mitja dotzena.
1: Bueno, Pasqual, en primera divisió què passa?
0: En primera divisió, jo el Levante, estic d'acord amb tu, que el vas veure un Levante, que va competir, que va tindre les seves ocasions, perquè abans de fer el quart el Barcelona, van tindre una ben clar en dir que... Però sempre...
1: Este Adeyemi és un bon fitxatge, sí. El tio és alemà. Sí. Cal que sigui així en Morenet, és alemà.
0: Estava jugant... Nacionalitat alemana. Estava jugant en el Dortmund.
1: Sí, nacionalitat alemana. I un tio que a mi m'agrada, per què? Perquè marcar el quart gol, que era sentenciar l'encontre, sí, claro. I tirar a anar tots cara a ella, saludar-lo, a felicitar-lo, això que fan tots els... I ell va dir, calma, tranquil·los, que sóc que no s'ha acabat. I va parar a tots i va dir, calma. Això és un tio... Ni celebracions, ni xerrares, ni tirar-se, ni...
0: Diu, sí, em celebraré quan acabi i pite l'àrbit.
1: Exacte, calma. Diu, molt bé, xicot.
0: A mi em va agradar, el Levante té alguna baixa, perquè resulta que Carlos Álvarez és un home que és el que m'ha hecho un poquet en el mig del camp. I després... pues el Elx que empatava en Bilbao. No és fàcil empatar al Bilbao.
1: No és fàcil. L'Elx necessitava aquest puntet perquè també està tipus crisi.
0: Sí.
1: Eh?
0: Tindrà la visita del Real Madrid pronte. El Sevilla 1, València 0. El Bilbao 1, Elx 1. El Levante 2, Barça 4. I Bichua el Villarreal Betis, que sí. Si per una d'aquelles l'equip de Pellegrini guanyarà en la Ceràmica, tindríem el que tindrem.
1: Sí.
0: En la segona divisió, el Girona 1, Castelló 2, un Girona que acaba de baixar de primera divisió.
1: Sí, i havia guanyat fins ara.
0: El Castelló, que compta els partits per victòria, i el Sporting de Gijón 0, el Dense 1.
1: L'equip de Messi.
0: De Messi.
1: Guanyar 0-1.
0: En el Molinón, crec que és el que guanyen tots.
1: No.
0: I en la primera federació, en l'Europa 1, Hércules d'Alicant 2 i Huesca 0.
1: El primer partit que guanya l'Hércules també, ojo.
0: Huesca 0, Villarreal B 3.
1: És el primer partit que guanya el Denc, canviar d'entrenador, s'estrena Ir Ferrando, però no Ferrando el de Tavernes, és un altre. I guanyar 0-1 en casa de l'Sporting, que ja és complicat.
0: A veure si el València canvia d'entrenador i comencem a guanyar partits.
1: Ojalà.
0: I a la segona federació, Castelló B 3, Alcoyano 0, UCAM Múrcia 1, València 0 i el Poblense 1, Castellonense 2. És el resultat que m'agrada, perquè resulta que en aquest resultat el conjunt de la Ribera porta dos partits jugats, dos guanyats. No pot començar un equip la temporada millor que l'ha començat el Castellonense. I en juvenils, divisió d'honor, Levante 1, Torrent 2 i Alcira 0, San Pedro 0.
1: Sí, senyor.
0: Tampoc el Alcira comença massa

0: estaba en
1: Juvenils.
0: En Juvenils.
2: ¿Qué, bueno, qué es San Pedro?
1: San Pedro, pues. San Pedro.
2: ¿De dónde son?
1: Es castellonen.
0: Sí.
2: Ah, vale, vale.
0: I aquest de Taveres, pues, no en diu tres golejadors, perquè el minut 10 marcava Ivan Jesús, en el 30 en mig hora marcava Duracero, i en el 85 era Jorge Seral el que posaria el 2-1 definitiu. Si el pareix, anem a la en Lliga Comunitat, Calp 3, Benigànim 3, 6 gols en un partit.
1: Benigànim ja puntejat.
0: Sí, sí, un puntet. Més val això que un cosipat.
2: O que una punya a l'ull.
0: La punya a l'ull el deixen sense vore. I tenim també este redavant 0, Tàder 2, la passada, sí, que jornada passava per el Súñer Picó, el redavant. El Tavernes 1, el Cira 2, el Xàbia 6, Santa Pola 1.
1: Eix és el Xàbia, és el pròxim visitant rival de la UD.
0: El diumenge per la vesprada tenim per part de la federació, que és a les 5 de la vesprada. Esperem.
1: Bueno, quan ja haurà baixat un poquet la calor, tampoc passa, sí, res.
0: Dient ja que esta, en esta pròxima jornada ja serien els horaris normal. Pues bé, el Independent d'Alacant 1, Benidorm 2, tot es queda en casa. El Gandia 2...
1: Ah, no, queda en casa, eh? Un hort d'Alacant i l'altre de Benidorm.
0: Sí, sí, però tot és Alacant.
1: Bueno, però...
0: El Gandia 2, Alberic 2...
1: Vaya. Ese Alberic está chulo y nada ahí al Guillermo Lagüe y empatarle.
2: A quien haga falta.
1: Al Gandía.
0: Cuatro.
1: Bueno, pensar que este matí le ha tocado al presi del Alberic y no me agrada el teléfono.
2: Ah, estaría ocupado, hombre.
1: Ah,
2: estaría ocupado.
1: Vale.
0: Michel siempre toques cuando el hombre está ocupado.
1: Bueno, pues le toca a las 9 del matí y que ahora sin calpilla y sin nada.
0: No, estaría desayunando, lo mismo almorzando. Y en este encuentro el Guillermo Lagüe va a hacer un partido, según si Gandés, de Bones Fons, que va a hacer un buen partido del Alberic en el Guillermo Lagüe de Gandía. En el Rayo Ibense y el Olímpic de Setio empataron a
1: cero.
0: A cero.
1: Este Olímpic también, primer partido de empatar en casa con el Gandía y ahora empata allí en Ibi.
0: Y para acabar, pues, Moradí 0, Unión Obelda 2. Esos son los marcadores que ya dejaste esta jornada en la Lliga Comunitat, segona jornada de Lliga esta temporada 26-27. I en la primera federació del grup tercer, on estan els equips de la comarca de la Ribera, la Vall dels Alcalans 2, Lutxent 3, l'Alcúdia 2, Racing del GMC 0.
1: L'Alcúdia comença bé, guanyant l'altre dia fora a casa i ja irem a casa.
0: I ara veure que el començarà una temporada
1: 6 puntes, molt bé, l'equip de Jaume Part.
0: Doncs pues anem a veure si aguanta el tiró i continua donant-nos alegries i bons resultats.
1: El problema és que també guanya Pasqual.
0: Sí, a veure. El GMC Club de Futbol 4, Club Esportiu Ontrient 0.
1: El GMC venia calenter de la golejada que va tindre la primera jornada, que sí, vam ficar en 5.
0: Diu, pues,
1: i Valiente va dir, està Valiente, el Sireny està d'entrenar en el GMC. Mm. I va dir, xicons, així o mos afanyem.
0: O va tot de solta.
1: No, m'alegre que Valiente no s'ha deixat del futbol. Sabíeu que estaven a les Teras Trípoli 4 o 5 anys allà en primera divisió en Grècia i que ara, pues, yeah, estigui ahí, va estar en el Ciutat del Ciro la temporada passada, yeah, agarrant d'experiència, i ara està en el GMC d'entrenador.
0: És un bon xaval.
1: José Luis Valiente.
0: És un bon xaval. Continuem repassant la jornada. Un recent ascendut és el Catarroja 3, Llosa 2. Un equip que ha pujat a esta temporada a aquesta categoria, perquè el que hi havia allí era el recanvi escolar de Catarroja, però ara és el Catarroja Club de Futbol.
2: Ja no existe el recanvi escolar?
0: No, ni l'empresa tampoc.
2: Ja, ja. Sí, se la quedó una multinacional, sí,
0: multinacional,
2: no?
0: Sí.
1: L'empresa, ja, del recanvi escolar?
0: Sí.
1: Déu. Este fitxava jugadors i els empleava allí l'empresa.
0: I es donava un poc per jugar, més el sou de...
1: La feina de l'empresa.
0: Més la feina de l'empresa. El Contestano 3, la Font d'en Carros 3, si vols també en este encontre. Promeses Sueca 2, Muro 0. Bueno, això és la categoria que té que estar este equip, no en la Lliga Comunitat. I el Carcaixent, que guanyava l'Enguera 2-0. Carcaixent 2, Enguera 0.
1: Com digueu, Enguera o Enguera? Lluís?
2: Vamos a ver, en castellano es Enguera. En Valencia no sé cómo se dice, será Enguera, no
1: sé, yo sé que algunos

0: que digo en Enguera, la Tresenguera.
1: Enguera
0: es igual que la Nucía. Usa igual la Nucía, usate la Nucía.
1: No, la Nucía no, yo la Nucía no dije.
2: En terceras nupcias, no te digo.
1: Bueno. Y para acabar en estos marcadores, diré que la Unión Deportiva Oliva también recién ha tenido 2, Lollería 1. Estos son es marcadores que hemos dejado esta jornada en el fútbol regional. Tú saben que la categoría segunda y tercera regional
0: no comenzará.
1: Comenzará el día
0: de la semana que ve.
1: De septiembre, sí. Que es
0: a la semana que
2: viene. Yo las búsquedas que he hecho aquí de Enguera están todas sin tilde, con lo cual es llana, es Enguera.
1: Enguera.
0: Muy bien.
2: Digo yo. Sí. Hasta ahí sé yo.
1: Sí. Pues yo también, Luis.
2: Pero, más bueno, cosas.
0: Pues sí, mira, hablando de cosas, ni hay que decir que esta semana también hay liga de primera división, 3 semanas.
1: Sí, sí.
0: Voy a banda del Villarreal Betis, que suena a las 9 de la nit. Pues además, ojo, que además el València se tenga que estrenar en entrenador nou.
1: Contra l'Alavés, ¿no?
0: Y visita a Quique.
1: Contra l'Alavés.
0: El glorioso.
1: Ahí está la clau, yo no me agarra, ahí está la clau de fichar un entrenador. El Alavés, cuando agarra aquí, que estaba para baixar.
0: Afonat, sí.
1: Afonat. Salvo l'equip, i en guany ha començat la campanya bé. I té pràcticament l'equip que tipus sempre l'Alavés, que no fitxa a ningú. Però,
0: sí que ha fitxat un parell.
1: Un parell, però n'hem perdut també un parell.
0: Bueno, unos van y otros vienen.
1: Però que veus un entrenador que treballa el mateix que té el Sevilla. El Sevilla té a Luis García Plaza, que trau tot el suc que estava... Ell volia vindre al València.
0: Sí.
1: Luis García Plaza, que ha estat en els àrabes, que va entrenar al Villarreal i va entrenar també al Mallorca, i un xic estupendo, jo el conec personalment. I si parlem de xiques, també vaig a dir que el Mislata 1, l'Alcúdia 1. Esta jornada de xiques, que sols ha començat la Lliga Autonòmica. La setmana que ve ja el començarem ja en la Lliga.
0: Les altres totes.
1: Les altres. I en la primera divisió, un equip femení que acaba de pujar, que ens diuen que parlarem d'ell, que era el València Club de Futbol, 2 partits jugats, 2 derrotes.
0: Bueno, Pasqual, bueno, sí.
1: Què?
0: Acaba de pujar.
1: Acaba de pujar.
0: Se jugava l'ascens contra el Villarreal.
1: Sí. Jo si va pujar i ha perdut 2 partits, jo tinc que dir que ha perdut 2 partits. Ahir va perdre en Logroño 2, València Club de Futbol Femení 1.
0: Sí.
1: Són tots els marcadors que han ocorregut a lo llarg d'esta setmana. Moltes coses que veure.
0: Pues además, la Lliga de Primera Divisió està el Rayo Vallecano contra l'Espanyol. A l'estat, l'Espanyol està fort. D'este xicón a Roberto, que està marcant gols tots els partits. El Deportivo Alavés València a les 8 de la vesprada i el Elche Real Madrid a les 9 i mitja. El Elche Real Madrid.
1: Tot pot passar.
2: Hombre,
1: el Madrid també fa una primera part bona i una segona ruïna.
0: També li pitaren, no? També li pitaren. Sobre guanyar 4-1 al Rayo, la segona part li pitaren molt al Madrid.
1: No, però ahí els aficionats del Madrid, això ja que donar-los a part, no? Perquè no, un equip que sols ha perdut un partit, que és el contra el Betis, i que l'havera pogut guanyar 5-0 i està guanyant 4-0, que piten, jo això no ho entenc. Jo no ho entenc.
0: No, perquè no fan el futbol que els agrada. I ja està.
1: Pues que diguen...
0: Què li passava al Cira per la segona part?
1: No, però és que l'Algira per la part no va jugar a res.
0: Pues ja està.
1: En la segona part, que no és molt diferent.
0: Però mou la cervesa. Mourinho, ho diu, bueno, jo, si me pitan però gano, pues gano. Són 3 punts.
2: Pràctico sí que és.
0: Ja està.
1: És que si vols guanyar, tú tienes que ser práctico.
2: No se complica la vida y hasta cierto punto es razonable también.
1: Y fa jugar a toda la gente que té. El único que no va a jugar desde que té va ser a Carlos Espí, però ell en contra de Carlos Espí.
0: No, perquè anaven ja gols davant, per això no el va treure. Haver estat apurat, sé que l'haver tret en seguida.
1: Sí, sí, sí.
0: En seguida l'haver tret.
1: També són socis, queden allà en Valdebebas i para tota la setmana.
0: Bueno, sí. Pues el dimecres també n'hi ha lliga a primera divisió, com és normal. La setmana l'Atlètic de Madrid o Osasuna, Deport Sevilla i Barcelona Racing i Levante l'Atlètic de Bilbao. I si és un pronòstic pel Levante a l'Atlètic de Bilbao?
1: Jo crec que li va per les coses difícil el Levante i podrien guanyar, eh? El Levante juga al futbol, eh? Levante no juga a pataia dins, juga al futbol. El que passa que tots els que té davant són xicotets i rematat de cap, perquè el Burgui és xicotet, el Romero, Ivan Romero és xicotet, i a l'hora de rematar de cap no aclarixen res. Bueno, i el Balomano quan se'l comença, hem sentit de parlar també.
0: Pues el Balomano que se comença el mes que ve en octubre, sí que és de l'Alcúdia.
1: Sí que tenen bones vacacions.
0: Torna a dirigir l'equip esta temporada, també repeteix Vicent Enric al front de l'equip. I entonces estan jugant partits amistosos ara. La setmana passada jugaren un encontre contra el Picassent, guanyaren de 8 de diferència, molt bé. Després demà dimecres jugaren un altre partit amistós contra el Mislata, i el diumenge repeteixen contra el Picassent, però en Picassent. I per tant, pues, estan fent la pretemporada, han incorporat a tres xiquetes noves, dos de Xàtiva, estan jugant en el Xàtiva Balomano. No vaig a dir que no tenen encara un nivell com per primera divisió, però tampoc estan mal, eh? Tampoc estan. Són xiquetes que venen d'una categoria inferior, però que aniran acoplant-se molt bé a l'equip, que Vicente Enrique us amassa i es donarà minuts i oportunitats perquè vagin adquirint més experiència i millor nivell del que tenien allà en Xàtiva. I pues, les il·lusions de l'equip és tornar una altra vegada a classificar-se entre els dos primers llocs per tornar a disputar una altra fase d'ascens a la divisió d'Honor Plata, que no la guanyaren esta temporada passada, no la guanyaren, que jugaven a Tarazona, a Saragossa, i perquè en l'últim partit contra el Mataró, però perquè arriba l'equip amb moltes baixes, Cristina Rumbau estava tota lesionada, que li trencaren el nas, no va poder jugar, van arribar en dos o tres baixes que van ser molt importants per no guanyar aquest partit. Anem a veure la temporada que ve què passa i si va millor. I en referent a tot l'altre, pues el Balomano, que sempre comença més tard, sí que començaran la pretemporada l'última setmana d'agost i arribaran pues, a la primera setmana d'octubre, jo crec que en plena forma ja per afrontar el campionat.
1: I en futbol sala també tindrem la pròxima jornada.
0: Exacte. El futbol sala comença la pròxima jornada a la Lliga, segon divisió ja, eh?
2: El sábado empieza.
0: La primera ja comença esta setmana i la segon comença la pròxima i és ja en segon divisió total.
1: Sí.
0: I el Xota ha escrit i ha disputat la primera divisió, que era la plaça que ells volien. I
2: pues també el Family Gas Alcira Futbol Sala s'enfrenta al Leganés.
0: Al Leganés, exacte.
2: Sí, no m'equivoco.
0: Així no el Cira.
2: A les 6 de la tarda.
0: I també volia dir jo, no crítica ni res, no ho sé, perquè el circuit este nou de Madrid que han inaugurat, que no sé, Alonso i Sainz no els ha anat molt bé el córrer
2: no,
0: així en Espanya.
2: No les ha ido muy bien, ¿no?
0: No? I hi ha algun piloto que s'ha queixat del traçat del circuit, eh? Però, en fi, no. Anem a veure què passa i ja ho.
1: Jo vaig estar bé en la carrera i en un circuit normal des que veig per ahir. Més ruïn és el de Mónaco i van a córrer, però...
2: Però hi ha dinero.
0: Ahí está.
2: Hi ha mucho dinero.
0: Bueno, Lluís, nosaltres pràcticament... Claro.
1: Ho tenim clar. Més
2: pues, que la setmana que viene más.
1: I ja tindrem, ja parlarem de futbol sala, parlarem de segon i tercera regional.
2: Pues parlarem.
1: I més coses.
2: Vicent, Pasqual, gràcies.
0: Bona vespre.
1: Bona vespre a tots i que acaben de passar un bon dia.
2: Noticias de la una y volvemos.
3: Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. La juez María Tardón ha pedido al juzgado de Ceuta que investigue una querella contra el delegado del gobierno que valore inhibirse y remitirle la causa a ella. Entiende la magistrada que puede estar investigando los mismos hechos, por lo que sería competente la Audiencia Nacional. Eva Llamazares.
6: La juez Tardón cree que la investigación abierta por el juzgado 6 de Ceuta a raíz de la querella contra el delegado del gobierno puede incluir los mismos hechos que ya está investigando ella. magistrada del órgano competente para instruir la causa. La juez le remite el auto de apertura de su investigación para que lo valore y si hay coincidencia se inhiba en favor de la Audiencia Nacional. Los querellantes de Acteoir denunciaron en los tribunales ceutíes, entre otros hechos, diversas intervenciones de Miguel Ángel Pérez Trián tras la avalancha, declarando que la frontera estaba perfectamente segura con cerca de 3.000 efectivos dedicados exclusivamente a garantizar la seguridad, mientras que, según los sindicatos, no había llegado ni un policía.

0: Instagram o en audio-mediovision.es.
1: Audiovisión. Ver bien es aprender mejor.
2: ¡Ey! ¡Ey, ey! Escolta, t'agrada el blues? T'agrada el jazz? T'agrada el pop? O t'agrada el rock? Vols aprendre a tocar un instrument? Tenim formacions en guitarra, baix, bateria, teclat, cant, ben fusta, ben metall, informàtica musical, harmonia moderna. Vols conèixer els nostres combos, la nostra Big Band? Vine i ens coneguem. Estem en Alcira, en el carrer Verge de la Murta 44. Recorda, espai de rock.
3: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna, Sagunto y Gandía. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
4: Más de uno La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.
5: La 1:22 de la tarde. Catástrofe ecológica, así lo definen desde Chuquerview, lo ocurrido con el río Magro a lo largo de los últimos días, tras detectarse un vertido, al parecer procedente de una de las empresas que padecían el incendio de hace algunos días en la zona de Montserrat. Bueno, vamos a conocer algún detalle más. Desde Chuquerview han estado pues en la zona evaluando la situación. Y ya que no hay datos por parte de nadie de manera oficial, ¿verdad? Pues tenemos que centrarnos en lo que nos cuentan y lo que nos traen y lo que nos aportan colectivos como Chuquerview. Paco Sanz, buenas tardes.
6: Hola, buena disparada.
5: A ver, ¿qué sabemos de lo ocurrido con ese vertido en Montserrat?
6: Bueno, con Dios, oficialmente, en que ramos se sabe quién ha sido exactamente la causa. Sí que saben que ha sido la consecuencia de un incendio de una empresa de productos de neteja y de desinfección ubicada a Montserrat. Això va ser durant el divendres de matinada, dijous per la nit, divendres de matinada, de manera que a primeres hores del divendres ja s'havia controlat l'incendi, on sembla que anaren pues, unes quantes dotacions de bombers. Però el vessament industrial de productes químics, això no se coneix fins el dissabte pel matí, fins el dia següent. Ningú diu res durant aquest dia, ni als ajuntaments, ni als regants, que veuen els voluntaris de Llombai com s'havia originat una bromera molt gran en les séquies i seguint arriben al riu, i llavors en el riu veuen una quantitat d'escuma impressionant, no? I això és quan desperta les alertes el dissabte mateix, i nosaltres pues, anem el dissabte per la vespre i allí podem comprovar el desastre, però sobretot, a més de l'escuma, el fet que molts peixos s'havien mort. Yeah. Milers de peixos, menudets i grans, alguns de grandíssim tamany. De fet, la Confederació avui crec que començaven a recollir els peixos morts, que podien estar tota la setmana.
5: Bien, desde Chuquerview, al ver esta situación, inmediatamente solicitáis, por una parte, que se recojan esos peces muertos, evidentemente, pero por otro lado solicitáis también que la Confederación suelte algo de agua, ¿no?, desde Forata, porque claro, si no la porquería se va a quedar donde está.
6: Claro, es una situación muy greu. Nosotros no coneguem que el riu Magre se ha produït, ni aquí en Requena fa uns anys també, però no d'esta entitat, que això ha contaminat molts quilòmetres de riu. I el que demanem és que sabem que Forata té en aquests moments una capacitat un 45% d'aigua, de la seva capacitat, doncs pues pensem que és factible que se desembalse, que se solte aigua per a poder netejar el riu durant uns dies, però almenys per a poder diluir la concentració d'un producte que estan investigant quin és, però que ha causat i s'ha mort tant d'alt tan gran, o beneficiós segur que no és. Entonces hem demanat això. El que hem observat, la Confederació es contesta que anaven a recollir els peixos morts, no es diu res de la segona petició que hem tornat a fer. Hem observat que aquestes últimes hores, des d'ahir per la vespre, en el que és en Guadassuar, aigües avall, és en el caudalímetre que pràcticament ha estat a zero tot l'estiu, estava augmentant la quantitat d'aigua i apropant-se a aquest caudalímetre.

0: dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat amb pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir lo ocorregut.
1: El govern destina cada any 56,2 milions per a reforçar la comprensió lectora i les comunitats autònomes són les encarregades d'executar aquests fons. Doncs bé, la Comunitat Valenciana, juntament amb Andalusia, són dos de les regions amb més recursos transferits, tot i que, com estem contant estos dies, la comunitat, que percebrà 6,46 milions d'euros, està a la cua de l'informe PISA 2025. Ramon Pérez.
2: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez de Orca, s'ha referit avui de nou a este informe i també a preguntes dels mitjans de comunicació a les manifestacions educatives del dissabte a València, Alacant i Castelló de la Plana. Sobre PISA, ha dit que abans de conèixer els resultats, el seu consell ja havia augmentat les hores lectives de matemàtiques tant a primària com a secundària i de les manifestacions que les respecta.
3: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. El que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació, sols ja que veure la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que hem tingut en l'informe PISA.
1: El president Juan Fran Pérez Llorca del Partit Popular veu amb preocupació, ha dit també avui, que l'agència antifrau estiga investigant una ajuda directa de 80.000 euros de l'anterior Consell del Botànic per al Congrés Confederal d'UGT que es va celebrar en 2021 a València. Declaracions del cap del Consell en una visita a l'Ajuntament de Crevillent i a preguntes dels mitjans.
4: Pérez Llorca assegura que la Generalitat traslladarà tots els expedients.
3: Un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos en todo, con todo su esplendor y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación, con bastante preocupación.
4: Els socialistes valencians diuen estar tranquils i convençuts, assenyala el síndic José Muñoz que tot es va fer conforme a la llei.
5: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
4: Fons d'UGT consultades per Onda Cero assenyalen que enviaran un comunicat en les pròximes hores.
1: Mentrestant, el síndic de Compromís, Joan Maldoví, ha carregat avui contra el president per la seva gestió al capdavant del Consell.
2: Una gestió, segons Maldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el PP, per a les pròximes eleccions.
6: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
2: Però tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, i per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
6: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està assistant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que em diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
2: I els populars valencians han respost a Joan Baldoví, com dèiem, després de criticar que el president Pérez Llorca no hagi sigut confirmat encara com a candidat del PP. Nando Pastor, síndic dels populars a les Corts.
7: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña.
1: La Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i es va estendre fins a Gatova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar 597 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Juanjo Tobar.
8: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
9: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada i això comporta un afegit de

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Prada, què tal? Com estem? Esperem que molt bé. Quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada, ja saben, en este espai de ràdio compartim mitja horeta per a contar-los coses interessants, per a ficar-nos al corrent de l'actualitat informativa i pues sobretot el que passa a la Comunitat Valenciana. Avui és dilluns de Onda Trending i d'analitzar certes tendències. Amira Fernández, bona vesprada i benvinguda de nou.
2: Hola, chicas, ¿cómo estáis?
1: Molt bé, molt bé. Anem a avançar amb un titular. Un poquito. ¿Qué es el Onda Trending de este dilluns?
2: A ver, vamos a hablar. El titular es Intoxicadas, porque es lo que estamos y nos lo ha demostrado. ¿Qué serie? Off Campus.
1: Una serie que está muy de moda.
2: Me la recomendaste tú, ya sí. Qué mala hora, porque ahora mi vida es eso. Entonces vamos a ir hablando de la serie y viendo pues esas relaciones tóxicas que se nos han vendido y cómo Off Campus pues de repente te vende un amor bonito, sano y que también pues te engancha.
1: Sí, pero a ficarnos en contexto, es una serie, ¿no?, que tú vas veient cómo evoluciona sobre sí. la vida de unos estudiantes als Estats Units y tú veus comportamientos que tú imagines com poden desembocar, no?, amb una discussió amb ella, sí. de inclús amb un insult i res té a veure perquè tot canvia, no? I és quan ens donem compte de lo intoxicades que hem estat durant molt de temps a través de sèries, pel·lícules o la vida en general sí. per a pensar que una persona va reaccionar així. Aquí sí que de seguida ho abordem. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Bona vesprada, que bé ho has explicat, eh?
1: Hem vingut amb els deures fets per a després poder parlar de tot això.
4: Exactament, sí, ara sí.
1: Ara sí, és que no t'hem escoltat.
4: Sí, no, que diria que ho has explicat molt bé, la veritat, tot això, eh?
1: Així que de seguida ens fiquem sí. un poc al corrent, parlem del que és tendència i els fem passar, doncs, una estoneta divertida, entretinguda, no sense el més important, que és l'actualitat informativa. Núria Moreno, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Anem a parlar d'estos temes en, pues, quan són les 2:32 minuts del que hem de saber en quant a l'actualitat, conta'ns.
5: Sí, doncs, comencem en successos perquè a Gandia la Policia Nacional ha tingut a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir també en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, tot i que els agents esta xica de 16 anys ha dit que no era conscient de que havia fet aquestes fotos i que, pel que sembla, a ella no la va agredir sexualment. El detingut està ja a la presó acusat de diversos delictes, entre ells de pornografia infantil, com dèiem, i també de revelació de secrets. I els companys d'Onda Cero Requena han pogut saber que la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a esta localitat. A Requena la víctima seria un home d'uns 55 anys que roman ingressada amb pronòstic reservat. I avui ens hem acostat al sector de l'arròs perquè s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, i li han traslladat la necessitat, diuen, de frenar la importació de l'arròs perquè, diuen, si segueix la situació com està ara, pot provocar que no planten el proper any. El Consell, per la seva part, s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu. Anem a escoltar a Nando Durà, de la Unió Llauradora, i a José Pascual Fortea, de Basatxa, pel que fa a la baixada dels preus i de les plagues.
6: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
7: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
5: També demanen els arrossers que es protegisca a nivell europeu les noves varietats d'arròs que van eixint del IVIA, l'Institut València d'Investigació Agrícola, amb l'objectiu, diuen, d'evitar que es planten fora d'Espanya. I contar també que la Generalitat ha iniciat ja els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que recordem va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. El foc, recordem, va afectar vora 600 hectàrees del parc natural de la Serra Calderona.
1: Doncs per alguna part es comença, esperem que aquesta zona es pugui recuperar quan més millor i el més prompte també. Gràcies, Núria.
5: Fins ara.
1: Vos escoltem esta vesprada la pròxima cita informativa, ja saben, a les 7:20 amb Ramon Pérez. Els ampliem tots estos temes quan són les 2:35 minuts en estos moments. Fem una pauseta, escoltem uns consells i de seguida estem tornant amb l'Onda Trending d'este dilluns, d'esta setmana.
8: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
9: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
1: Bé, doncs, este capítol és el que fa 68 d'Onda Trending i bé, com avançàvem en l'inici del programa, avui hem decidit parlar de que entre totes les fades, que el castellà té molta més...
2: Ganxo, no?
1: Exactament, més sentit, podem dir, som les intoxicades.
2: Sí, de totes les fades, les intoxicades, som nosaltres.
4: I totes, que... totes.
2: Bueno, pues porque al final, lo que has comentado tú antes del programa... que sí que es verdad que, pues ya sea por la mochila, por traumitas, por experiencias, es como que siempre nos ponemos en lo peor. Uh-huh. Y te vas haciendo corazas, y vas diciendo o pensando, ¿y por qué me ha dicho esto? ¿O por qué me habrá dicho esto otro? Y ya te vas montando tu película. Y es lo que pasa un poco con la serie que vamos a comentar hoy, que, bueno, pues es un tema que ha tenido o tiene enganchados y enganchadas a todas las redes sociales, porque uh-huh. yo no sé vosotras, pero sí, mi Instagram está loco con Off Campus uh-huh. y bueno, y culpa de Begoña, porque la semana pasada que nos tomamos un café o hace dos semanas me dijo, tienes que ver Off Campus
4: y, digo, te intoxicó.
2: Bueno, y me intoxicó claro, me vio tan mal que dijo voy a curarla.
1: Claro, yo, no per res, perquè ho tenia en ment per el tema de les xarxes socials, que m'havien aparegut molts vídeos després comentant esta sèrie que jo havia vist en estiu i conversant vaig veure coses que vaig dir-te, és que veure esta sèrie que ve a trencar un poc aquests estereotips.
4: Exacte,
1: del que pensem o preveïm que va passar en una sèrie o en una pel·lícula, que generalment totes porten un poc el mateix
2: patrón.

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en Positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista

0: Gran tecnología, gran oportunidad. Opel Grandland. Aprovecha los Opel Days y disfruta de hasta 8 años de garantía especial. Opel Days. Ofertas increíbles en toda la gama desde 169 euros al mes sin entrada. Más en opel.es.
1: Grupo Palacios. Concesionario oficial Opel. En Alcira, Avinguda dels Esports 19. En Xàtiva, carretera Manuel Alcira.
2: Spider-Rock, molt més que música. T'agrada dibuixar? El teu estil és més manga? O eres més de Marvel i DC? Pot ser que el viatge de Chihiro i la princesa Mononoke siguin les teves pel·lis preferides? Tenim un raconet per a tu i es diu Spider-Art, un joc on podràs aprendre a dibuixar amb els teus personatges preferits. Dibuix tradicional, il·lustració digital, disseny gràfic i molt més. Això és el que trobaràs al nostre centre de formació artística, al carrer Mariano Benlliure, número 26. Alcira, Spider-Rock, molt més que música.
3: Atenció, arriba l'esdeveniment comercial més esperat de setembre. Del 10 al 19 de setembre, torna la ruta Outlet d'Alcira. Seguix les fletxes, recorre els comerços participants, descobreix descomptes exclusius i participa en el sorteig de 3 targetes regal de 100 euros. Organitza l'Associació Empresarial d'Alcira amb la marca Alcira Ciutat Comercial. Col·labora Caixa Popular, l'Ajuntament d'Alzira i la Generalitat Valenciana. Quarta ruta Outlet d'Alzira.
4: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
5: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero, La Ribera,

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Educació, amb el balanç de les manifestacions del cap de setmana, crònica política, amb l'inici de l'any electoral, crònica de successos, amb un pederasta detingut a Gandia, informació econòmica en clau agrària, és part del que ens deixa este dilluns 14 de setembre a casa nostra, que és Cap a on la brújula. Apunta ja. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui també tractarem de reconstruir les últimes hores a les oficines del València. Serà als esports amb Eduardo Esteve per entendre què és el que està passant una vegada més al club de Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Curs escolar nou, mateixes notícies de sempre. La Generalitat respecta les mobilitzacions del professorat valencià que tornava a eixir al carrer este cap de setmana a València, a Alacant i a Castelló de la Plana, manifestacions que arribaren fins i tot als 10.000 assistents. Tot per a insistir en la seva reivindicació d'un ensenyament públic valencià de qualitat. D'igual manera que insistix el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a defensar la seva gestió i a mostrar el seu respecte cap a eixes demandes de el professorat.
3: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora, el que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació, sols ja que veure la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que han tingut en l'informe PISA.
1: L'Agència Valenciana Antifrau està investigant una ajuda directa que el govern del Botànic, de Partit Socialista i de Compromís, va concedir al sindicat UGT per a un dels seus congressos, 80.000 euros concretament. Una investigació que l'actual Generalitat del PP està aprofitant avui per a criticar els socialistes, encara que tant UGT com el PSPP-PSOE afirmen que tot es va fer d'acord amb la llei i que estan molt tranquils a aquest respecte. José Muñoz és el síndic socialista a les Corts.
4: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
1: Són polèmiques, moviments, acusacions en este inici de curs polític electoral. I això, clar, anirà a més. Joan Baldoví, de Compromís, torna a fixar-se avui en que l'actual president Pérez Llorca, del PP, no ha sigut encara ratificat com a candidat a la reelecció. Núria Moreno.
5: Una gestió, la de Pérez Llorca, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el Partit Popular, per a les pròximes eleccions.
6: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
5: Tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
6: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està ací ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
5: A resposta a Joan Baldoví, el síndic del PP, Nando Pastor.
7: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana Cataluña.
5: Per cert, que Esquerra Unida del País Valencià celebrarà a l'octubre les seues primàries per a elegir la candidatura a la presidència de la Generalitat en les eleccions autonòmiques de 2027 i anunciarà resultats d'este procés el 3 de novembre. Critiquen des d'esta formació que els acords entre PP i Vox estan erosionant drets socials i afeblint els serveis públics valencians, enfront del que han reivindicat la defensa d'eixos serveis com a eix de la seva alternativa.
8: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
9: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són ara les 7 i 25. Tot el funcionariat de la Generalitat treballarà 35 hores setmanals, és a dir, 7 hores diàries. Ho han acordat avui el govern valencià i els sindicats com un pas més, diuen amb dues parts, un pas més cap a la jornada laboral efectiva de 35 hores per a funcionaris i funcionàries. Eva Palomares és la secretària autonòmica d'Administració Pública.
10: Representa un important avanç en el compromís de la Generalitat en la millora de les condicions laborals de les persones treballadores públiques. La implantació de la mesura es realitzarà, a més, sense afectar el compliment de l'objectiu de reducció de la temporalitat en el treball públic.
1: El sindicat d'infermeria SATSE celebra la decisió de la Conselleria de Sanitat d'iniciar els tràmits per a llogar vora 500 vehicles per a les visites mèdiques que metges i infermeres fan a domicili. Una decisió, segons SATSE, fruit de la seva pressió, afirmen haver presentat en 4 mesos una 20ena de denúncies de professionals sanitaris que han hagut de fer ús del seu vehicle privat per a desplaçaments de treball. Francisco Martínez Ganga és el responsable de salut laboral de SATSE.
11: El personal ha de transportar desde muestras de sangre, orina, heces, medicamentos peligrosos, material contaminado tras las curas, incluso material pesado como son bombonas de oxígeno con riesgo de incendios, para poder atender a los pacientes. No tienen autorización administrativa de dichos vehículos particulares para prestar un servicio público, tal y como indica la normativa, la DGT.
1: Avui dilluns han declarat davant la jutgessa de la Dana dos bombers, un d'Alzira i un altre de Bunyol. Els dos han vingut a coincidir en que a l'hora de les alert l'emergència estava més que descontrolada. La magistrada ha obtingut també avui el vistiplau de la fiscalia i estendrà la fase d'instrucció de la investigació durant 6 mesos més, de manera que mantindrà el control de la causa judicial fins ben entrat el 2027. El sector de l'arròs valencià ha traslladat avui al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, la necessitat, segons diuen, de frenar les importacions d'aquest cereal perquè podria provocar que no planten el pròxim any directament. Amparo Sánchez.
12: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això suma que algunes marques no identifiquen en l'etiquetat l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Avasaja, a la baixa de les preus o les plagues.
13: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
14: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
12: Miguel Barrachina traslladarà dimecres la situació actual del sector arrosser a la conferència sectorial i espera una reacció immediata del govern.
15: S'invoquen esas clàusules i comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño a los productores locales.
12: Els agricultors també demanen protegir a nivell europeu les noves varietats d'arròs que vagin eixint de Líbia amb l'objectiu d'evitar que es planten fora d'Espanya.
1: La Generalitat dona per iniciats els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Serra Calderona. Recordem, va començar el passat 20 d'agost a Sogorb i va acabar estenent-se fins a Gàtova, al Camp de Túria. Esta primera fase d'ajudes compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
16: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
17: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació, que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
16: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
1: Ha ingressat a presó provisional, ho avançàvem en portada, ha ingressat a presó provisional un home detingut per la Policia Nacional a Gandia, acusat de pederàstia i de pedofília. Hauria fet fotos de caràcter sexual del seu bebè, també de la filla menor d'edat de la seva parella, i les hauria publicat i distribuït a través d'internet. Tenia antecedents per fetge similars a la mateixa Gandia i també a Galícia. En el moment de la detenció, els agents el van trobar amagat en un dels armaris de sa casa. Un jove ha sigut detingut a Vila-real després d'accedir a l'edifici on viu la seva exparella, tot i tindre una ordre d'allunyament i presumptament va agredir-la. La dona va alertar la Policia Nacional i va assegurar que el jove li havia pegat a la cara i, a més, li havia furtat el telèfon mòbil. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
18: Segons informa el diari Mediterráneo, els agents el van localitzar amagat en un pis desocupat del mateix edifici. El detingut portava amagat un ganivet de cuina i durant la intervenció va amenaçar i insultar els policies i es va resistir violentament. Durant el trasllat va colpejar el vehicle policial fins a trencar una finestra i una porta i va arribar a llançar-se per una finestreta amb el vehicle en marxa per intentar escapar. Va ser interceptat de nou i aquest dilluns continua a disposició judicial.
1: També de la pàgina de successos, la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a Requena. La víctima és un home d'uns 55 anys, es troba ingressat amb pronòstic reservat a l'hospital. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
19: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir l'ocorregut.
1: I canvien radicalment de tema, continuen a hores d'ara les deliberacions del que és, està sent el primer campionat de truita de creïlles de la comunitat. S'està celebrant avui dilluns a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients a l'ou, la creïlla i l'oli. Ens ho conta tot Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
20: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria Alicante Gastronómica entre el 2 y el 5 de octubre. La presidenta es Gemma Amor.
21: Donde puede salir el campeón de España de tortilla de patatas, que hace una promoción y una proyección tan positiva, que Alicante se convierte en un destino gastronómico de primer orden.
20: La consejera de Turismo, Marian Cano, ha inaugurado esta mañana el certamen en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara, Carlos Baño.
1: Doncs ben pendents, quedem d'aquestes deliberacions finals, com dèiem, primer campionat de truita de creïlles de la comunitat, avui a Alacant. Anem ara amb els esports a veure què és el que està passant al València. Quin cap de setmana que ens ha donat el València. Quin cap de setmana. Hola, Edu Esteve.
22: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Però on passa ara mateix l'última hora, que és el que estem contant avui?
22: Per aquesta revolució al València, ahir foren acomiadats el CEO Ron Gurley i el tècnic Carlos Corberán, al mateix temps que es feia oficial l'arribada de Braulio com a nou director esportiu. Braulio s'ha acomiadat avui d'Osasuna en una emotiva roda de premsa en la que ha reconegut que la decisió de fitxar-lo ha sigut del València d'ací.
23: Entonces, después de acabar el partido nuestro, yo sabía de Valencia local,
2: que me querían, pero luego tenía que Valencia de lejos darle el ok. Y luego las relaciones personales, también tengo allí buenos amigos dentro del club. Eso es cierto, y que los conozco de la anterior etapa. Y luego pues ya esperemos que lo que me han dicho que puedo trabajar, pues lo pueda hacer.
22: Y ahora Braulio tendrá que escoger el nuevo técnico. Mientras, de macho al Valencia davant l'Alavés a Mosca Sánchez como técnico provisional. Diu que ha visto moltes ganes a la plantilla de cambiar la situación.
3: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien, y estoy convencido que lo vamos a hacer.
22: Y el Villarreal busca desde el snow de la nit a la Cerámica la primera victoria de la temporada. Víctor Fran, buena esperada.
4: Bona vesprada, i ho farà amb la principal novetat de lateral esquerrà, Carlos Romero, qui torna a la convocatòria, presumiblement també a l'11 titular després de perdre's les últimes jornades per lesió. La única baixa en el conjunt

0: Pues durant l'any la veritat és que participem en totes les danses que ens conviden, també participem en el poble, hem participat en el corpus tant de Manises, perquè els nostres amics de del grup Repicó, que la nostra professora és integrant del grup Repicó, ens involucra molt en totes les danses que se fan, i la veritat és que fa ja 4 anys, si no recorde mal, que hem començat amb aquesta aventura. I començarem
1: 4 anyets, però saps el que passa, sí, Núria, sí. Detall, que està super de moda el tindre grup de danses en les comissions.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí, n'hi ha que recuperar les tradicions. Nosaltres ja teníem danses abans de que jo nesquera, ja ne tinc 31, però es va desfer i ara hem tornat un poquet a la tradició.
1: Sí, i cada vegada n'hi ha més. Mira, és de Montcà. El grup de danses de Montcà estan en Xangai.
0: En Xangai.
1: Ojo, cuidado,
0: sí, estan en Xangai.
1: Compleixen 50 anys i s'han convidat al festival Turiste Xangai i tal i qual, i de fet està parlant d'ells fa un rato per WhatsApp, perquè un dia va ser un avantatge. Diu, qui dirà mos que estem entrant a una discoteca? Dic, quina hora serà en Xangai? Ara tu que veies motí, no, quina hora serà en Xangai?
2: Ahir...
1: En Xangai seran 6 hores, bé, les 10, 11, 12, 2, 3, 4 del matí, no? 8, 9, 10, 11, 12... Bueno, a saber, o igual la mateixa hora que sí. Bueno, d'aigua.
0: Segur que segur, estan passant de categoria.
1: Dicho lo cual, repetís com podem col·laborar, que és el més important del món, i enhorabona a la Falla de Sant Roc per fer coses solidàries, coses boniques, i ja està, no? I a Espanya,
0: el dia 19 de setembre serà la primera dansa solidària en la Falla Sant Roc, en la plaça Sant Roc, a favor de Espanyol. Tot el món pot col·laborar a través de les nostres xarxes socials, on hi ha un codi QR que es pot escanejar i ahí directament apareix una pàgina on podeu donar la quantitat que cada un vulga. I si no, el mateix dia, així, en el carrer, estarem fent una xicoteta replegar per donar suport a les associacions i sobretot a aquesta associació que és del poble.
1: Pues ja està. I per Paterna, tingui la sort la desgràcia, la sort i la desgràcia de poder viure les falles de vosaltres en pandèmia. Plantar,
0: sí,
1: bueno, les falles
0: setembre.
1: De setembre.
0: Exacte.
1: I pugui anar a Paterna, pugui anar a Borriana, pugui anar a Alzira, pugui estar en molts pobles, i dic per sort de gràcia perquè no tenia que haver passat, però bueno, al final pugui disfrutar de moltes falles.
0: Es va poder celebrar, que això és bo. Justament tinc enfront a la fallera major, que va ser les falles de pandèmia, i se li veu en el suís emocionat.
1: Home, claro, aquestes coses són boniques. Un dia se veniu per així per la ràdio, dona, va, tira. Quan estigueu en casa. Ala, va.
0: Super contents d'estar en tu.
1: Pues ja està. I vos anirem recordant tot així el diumenge tot el que teniu preparat ahir en la falla, i tot el que tingueu, ja ho sabeu, si teniu la casa vostra, perquè mos passeu aquesta informació, i moltes temps per això, per informar.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per la col·laboració i enhorabona pel programa.
1: I que replegueu, i que replegueu molt,
0: Exacte, això és l'important.
3: Estem ja en la recta final abans de l'inici de la competició, i és que la Supercopa arranca el proper cap de setmana amb la presència de València Bàsquet, que jugarà les semifinals davant el Futbol Club Barcelona.
4: Gràcies, Víctor. I a la província de Castelló, en poc més de 5 minuts, arranca la Ceràmica, el partit que tanca la jornada en primera divisió, i on el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada davant del Betis. Els groguers recuperen a Carlos Romero i continuen la baixa de Juan Foyth. Obligats a millorar l'encert en les àrees per millorar, evidentment, els resultats, el tècnic navarrès Íñigo Pérez, això sí, no vol cap tipus d'excuses.
5: Bueno, ese pensamiento creo que es más primario, porque nosotros teniendo que hacer mucho no conseguimos lo que, como decíamos anteriormente, merecemos o queremos, y otros equipos obtienen lo que nosotros deseamos con, en teoría, menos. Pero creo que es algo que te quita mucha energía, que luego la notas en tus vibraciones, y creo que es evitable, creo que es débil y simplista ir hacia ese tipo de pensamientos, y sí pensar en que quizás sí que tengas culpa como entrenador, quizás sí que tengas maneres de hacer que los resultados lleguen.
4: Per la seva banda, el Castelló va guanyar a Girona davant del gran aspirant a l'ascens per 1-2 amb remuntada inclosa. Els de la capital de la Plana són líders per segona jornada consecutiva i van deixar una gran sensació de ser l'equip més en forma de la categoria. El tècnic Pablo Hernández té clar que s'han molt reforçat amb aquesta victòria.
6: Obviamente, yo creo que esta victoria nos da mucha confianza después de ir por detrás en el marcador. Sabíamos que es un gran equipo, el Girona tiene jugadores que, bueno, que el año pasado estaban en primera división, que hace 2 años estaban jugando Champions. Contra el rival que sea, siempre queremos imponer nuestro estilo, jugar a lo que nosotros sabemos. El llevarte 3 puntos de aquí hoy, muy importante para nosotros, para seguir afianzando el trabajo que estamos haciendo día a día y nada.

0: ahora a descansar y a pensar en el siguiente.
1: Deixem la província de Castelló, viatgem fins on de Ceroel, on esperem que el punt de Samamés siga el punt d'inflexió esta temporada. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
2: Muy buenas, el Elche ya piensa en el choque frente al Real Madrid tras cortar la mala racha en San Mamés. Empate a uno ante el Athletic Club de Bilbao. Mañana toca recibir a los de José Mourinho con solo una baja en los franjiverdes, la de Yago de Santiago. El resto a disposición de Martín Anselmi, el técnico del Elche. Por cierto, también Kevin Lomónaco, aunque por decisión técnica está cogiendo ritmo, se ha quedado fuera de la lista en los dos partidos en los que ha estado en Elche ante el Athletic y la Real Sociedad. El Elche sabe que mañana va a estar respaldado por cerca de 30.000 espectadores. Va a haber lleno absoluto en el Martínez Valero para intentar dar la campanada ante un Real Madrid que llegará tras imponerse por 4-1 al Rayo Vallecano. Y en segunda división, el Eldense sumó su primera victoria de la temporada. Triunfo por 0-1 de los de Josep Ferrando, técnico interino de momento, tras la destitución de Claudio Barragán. El gol de la victoria, obra de Javi Martínez, un eldense en el que ya se nota el efecto Messi, ese principio de acuerdo alcanzado por el astro argentino para adquirir el 100% de las acciones de la entidad del nuevo Pepico Amat. El eldense recibe este sábado a las 6:30 a Eibar en casa y esta semana debe ser decisiva para que se pueda oficializar el traspaso de poderes de la actual propiedad del grupo TH hacia el grupo de Leo Messi, que se convertirá en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense. Hubo algo de polémica durante el fin de semana porque se ha conocido una demanda del expresidente Pascual Pérez al grupo TH, propietario del Eldense, pero diversas fuentes apuntan que no va a repercutir en una operación que está ya encauzada.
1: Gràcies, Felipe. Fem un pas per Onda Cero Alacant, on l'Hèrcules per fi coneix la victòria esta temporada. David Esteve, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada. Primera victòria de l'Hèrcules. Se impuso el conjunto alicantino 1-2 a l'Europa gràcies a un gol del discutido Fran Sol en el descuento. En el minuto 95, el delantero madrileño le da los primeros 3 puntos al Hèrcules después de un arranque dubitativo en el que se perdieron los dos partidos primeros ante el Real Murcia y el Atlético madrileño. Discutido Fran Sol porque ha estado en la rampa de salida durante todo el verano. Al final se quedó y ayer se reivindicó con ese gol frente al Europa. Un Beto Compain que se mostró más contento con el resultado que con el juego.
4: Victòria complicadíssima com tots els partits d'aquesta categoria. O sigui, és una categoria que és duríssima, que no hi ha rival que doni una pilota per perduda en cap segon del partit. Nosaltres sabíem el que seria això, perquè ja vam venir l'any passat aquí a Can Dragó a estrenar, més a més, a l'estadi, i sabíem que patiríem, no hi havia més. Ens anem contents pel resultat, però no ens anem contents amb la sensació del joc. Creiem que podem fer-ho millor i que ho hem de fer millor, però és cert que veníem de dos derrotes seguides i a nosaltres havíem de guanyar per lo civil o per lo criminal, i al final, doncs, bueno, hem sigut capaços d'encertar aquestes dues accions. És veritat que la primera part sí que hem tingut alguna situació més clara també per poder fins i tot avançar.
1: Les paraules de Beto Compain, el tècnic de l'Hèrcules, celebrant aquesta primera victòria del conjunt alacantí aquesta temporada. Fins així la informació esportiva de la Comunitat Valenciana. Més esport a partir de les 11:30 de la nit a Edu Pidal al Radio Estadio Noche per tal de parlar, entre altres coses, d'aquest partit que en menys d'un minut arranca en l'estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el Betis, buscant l'equip d'Íñigo Pérez la primera victòria de la temporada. Els deixem amb la brújula de Onda Cero. Adeu, bona vesprada.
5: Ocasió subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.